Sunrise, la passat minyars neteix, no que deixi a venir. Això hi és per dir que ets rosarit. Déu des no era que anem. Skies, com fixis. Que va darrere el teu Star FM, hi ha un neteix a 4 o 3 a Helena. 3 de Schmidt, firma és August. 10 Schmidt, on xerbes minuts. Dawson Labs Music šajā stundā Lightning Seats, Post Malone, Ivo Fomins un Kristīna Megī. Arī dzirdēs mani viens. Un tas nedaudz vēlāk, savukārt šī ir apvienība One Republic. Low Runs Out. Lai labs servēšu arī tiem, kas piestūras draugiem.